0: Son las 9, las 8 en Canarias.
1: Radio Nacional de España. Noticias.
0: Muy buenos días. Hoy estamos muy pendientes de las carreteras porque, ya saben, estamos en plena operación salida del verano. Según la Dirección General de Tráfico, a lo largo de este fin de semana se producirán casi 5 millones de desplazamientos, una cifra que, si miramos hasta septiembre, se dispara hasta los 104 millones de trayectos. Según la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas, los viajeros este año se decantan hacia destinos más cercanos, bien conectados, con una operativa más previsible y una buena relación calidad-precio debido a la incertidumbre geopolítica. Este verano puede ser de récord y por eso, más allá de las carreteras, las aerolíneas, los autobuses y especialmente los trenes han hecho un gran despliegue de plazas. Por eso vamos ahora a la estación de Madrid, Puerta de Atocha, Almudena Grandes, una de las más concurridas del país. Malena Álvarez, ¿alguna incidencia a esta hora?
2: Buenos días. Pues de momento la única incidencia es que los primeros trenes que llegan a la estación están teniendo ligeros retrasos, pero no van a afectar al funcionamiento general. La afluencia de viajeros aumenta conforme avanza la mañana y los controles de acceso y los andenes funcionan con normalidad. Entre los pasajeros hay quienes inician hoy sus vacaciones, otros que hacen transbordo Madrid antes de continuar viaje y también numerosos visitantes que llegan a la capital para asistir esta tarde a la manifestación estatal del orgullo. Muchos coinciden además en que han optado por el tren por su comodidad, especialmente cuando se viaja en grupo, con niños o con mascotas.
3: Vamos a Marbella a visitar a un amigo nuestro y salir de Madrid al fin.
4: No entramos en un coche y por eso me he decidido a ir. Y más cómodo para no conducir tanto tiempo.
5: Vamos a la playa a pasar una semana a Málaga.
6: Sí, va a hacer calor también, pero bueno, salimos de aquí, cambiamos de aires.
2: En total, durante este fin de semana circularán por la red más de 3.100 trenes de alta velocidad, larga y media distancia. De momento, más allá de estos ligeros retrasos en algunas llegadas, la jornada transcurre con normalidad.
0: Gracias, Malena. Y actualizamos ahora la situación del incendio que desde ayer permanece activo en la Bisbal de Alampurdá, en Girona. Según las últimas informaciones, el fuego está estabilizado en un 70% en su flanco derecho, el que más preocupa. Sobre el terreno, en directo, están nuestros compañeros Iker García y Gemma Esteva. Buenos días. Todavía hay muchas personas confinadas. ¿Cuál es la última hora?
7: Sí, pues ahora mismo acaba de llegar el presidente Salvador Illa en el centro de comandamiento para conocer la evolución del incendio, un fuego en el que siguen trabajando intensamente con la incorporación ya de una decena de medios aéreos y después de una noche complicada, sobre todo por un foco secundario. Las llamas han entrado de madrugada en el perímetro de una urbanización de Calonja y han quemado una casa, eso sí, sin causar daños personales. Los vecinos de la zona han pasado la noche en vilo pendientes de la evolución del fuego. Esta mañana la prioridad es intentar estabilizar ya del todo el flanco derecho. Durante la madrugada han trabajado intensamente, lo han cerrado en un 70%. Recordemos que esta es la parte del incendio que más preocupa, porque si se descontrolara podría tener un recorrido de miles de hectáreas. David Burrell es el responsable del dispositivo.
8: A otro de los objetivos que teníamos ayer, que era cerrar el flanco derecho, hemos estabilizado un 70%. Todavía tenemos una parte activa, tenemos tiempo hasta que entre la marinada, que será al mediodía, para cerrarlo completamente.
7: El incendio afecta a una superficie de 2.200 hectáreas. Mientras tanto, unas 10.000 personas de 7 municipios siguen confinadas por precaución. Son días de mucha afluencia turística en esta zona y desde aquí se ha vuelto a pedir que la gente no se desplace para ir a la playa o las segundas residencias. Hoy será un día de calor intenso y tramuntana por la mañana. Las tareas de extinción estarán muy condicionadas a la evolución del viento.
0: Y no dejamos Cataluña porque dos personas han muerto ahogadas en las playas tarraconenses, un hombre de 70 años en Cunit y otro de 37 en l'Hospitalet de l'Infant. En ambos casos había servicio de socorristas y ondeaba bandera amarilla. Estos dos ahogamientos se suman a los 92 que se han registrado en el mes de junio, una cifra de récord que, en opinión de Nuria Rodrigo, vicepresidenta de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, se debe en parte a la falta de concienciación de los bañistas sobre la figura del socorrista.
9: Ver al socorrista como una, entre comillas, autoridad. Mucha gente no hace caso porque, bueno, el socorrista durante muchos años estuvo ligado a que era un voluntario y entonces, bueno, pues no sabe nada, no nos va a multar, con lo cual podemos hacer lo que queramos.
0: A esta hora está previsto que llegue a la isla italiana de Lampedusa el Papa León XIV. Lampedusa, ya saben, es una de las puertas de llegada para miles de personas que intentan llegar a Europa desde el norte de África. Álvaro Alcaide.
10: León XIV permanecerá apenas 3 horas y media en Lampedusa, donde recorrerá algunos de los lugares que recuerdan a las víctimas de la ruta migratoria del Mediterráneo. Hará una ofrenda floral en el cementerio, visitará la Puerta de Europa y saludará a varios migrantes y celebrará una misa antes de regresar a Roma.
0: Esto es todo por nuestra parte. Tienen más información en esta sintonía y siempre en rtve.es.
1: Radio 5. Catalunya.
11: Bon dia. Feina ingent dels efectius de bombers i de la unitat militar d'emergències per intentar contenir el flanc dret de l'incendi que crema el massís de les Gavarres a l'Empordà. Està estabilitzat en un 70% i el repte és aconseguir el 100% abans de l'entrada de la marinada aquest migdia. L'àrea de treball és de més de 2.300 hectàrees. Les flames han entrat a les cabanyes, una urbanització de Calonja, i ha cremat una casa buida. El confinament dels 7 municipis i d'unes 10.000 persones es mantindrà com a mínim fins aquesta tarda, quan es tornarà a avaluar la situació. David Borrell, inspector en cap dels bombers, recorda que el lloc més segur és dins a casa.
12: Les grans morts que hi ha hagut a Europa degut a incendis forestals són totes per evacuacions, diguéssim, i que el foc t'agafi quan estàs en trànsit. Quan s'està a casa és molt segur. El 100% segur és un 99% segur.
11: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ja ha arribat també al centre de comandament situat a la Bisbal d'Empordà. Els Mossos, recordem, van detenir ahir un home que estava treballant a peu de carretera amb una radial i que seria l'origen del foc, segons els agents rurals. Els bombers avui, ben pendents del vent, connectem amb l'Aimen. Noelia García, bon dia.
13: Bon dia. Avui dissabte a Catalunya pugen les temperatures i serà un dia càlid. Els termòmetres marcaran màximes que podran superar els 36 graus a gran part de l'interior i fins i tot els 37 graus a zones de Lleida i de l'Empordà. Avui s'esperen màximes de 38 graus a Girona, 37 a Lleida, 33 graus a Tarragona i 32 a Barcelona. Avui dia de calor i temps càlid. Predominarà el sol amb cel poc ennuvolat o clar. Bufa vent de tramuntana amb intensitat moderada a l'Empordà i també mestral moderat a Tarragona. És una informació d'AEMET.
11: Més de 2.300 hectàrees és la superfície de treball dels bombers de la Generalitat que continuen amb les tasques d'extinció de l'incendi forestal que crema el massís de les Gavarres a l'Empordà. Des del centre de comandament situat a la Bisbal d'Empordà, Gemma Esteve, amb el suport tècnic d'Iker García, ens porten l'última hora. Endavant.
7: Un foc en el que aquest matí segueixen treballant els bombers intensament, amb la incorporació també d'una desena de mitjans aeris i després d'una nit que ha estat complicada, sobretot perquè les flames d'un focus secundari han entrat en el perímetre de l'urbanització Les Cabanyes a Calonja, on ha cremat una casa sense causar, això sí, danys personals. Aquest matí la prioritat és intentar estabilitzar el flanc dret. Durant la matinada hi han treballat molt intensament i el tenen tancat en un 70%. Aquest és el que més preocupa, perquè si es descontrolés amb el vent de marinada que ha d'entrar al migdia, podria tenir un recorregut de milers d'hectàrees. David Borrell és el cap de l'operatiu.
12: Ara tenim, fins que no ens entri la marinada al migdia, doncs, l'oportunitat per acabar de tancar aquest flanc dret, que és el que més ens preocupa. Encara també tenim aquesta afectació, diguéssim, a la zona de Calonja. Fins que no ens giri a la marinada, això seguirà sent així.
7: Agents rurals expliquen que l'incendi afecta una superfície de 2.200 hectàrees, que no vol dir que totes estiguin cremades. La majoria, 1.000, pertanyen a Cruelles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, un municipi format per 3 nuclis. Mentrestant, gairebé 10.000 persones de 7 municipis segueixen confinades per precaució. Aquesta xifra no ha variat. Són dies de molta afluència turística a la zona i des d'aquí han tornat a demanar que la gent no es desplaci per anar a la platja o a les segones residències. Avui serà un dia de calor intensa i tramuntant al matí i els bombers esperen poder avançar al màxim al llarg de la jornada.
11: I molta precaució. Aquest dissabte, 12 comarques han activat el nivell 3 del Pla Alfa per elevat risc d'incendi. La majoria es concentren a l'Empordà i també a les Terres de l'Ebre. Desplaçar-se aquest dissabte per Barcelona es pot considerar un esport de risc perquè la capital catalana és l'escenari de la primera etapa del Tour de França, una contrarrellotge per equips que suposa també un gran repte des del punt de vista logístic, restriccions d'estacionament des de nit i talls en vies principals. Maite Boada.
14: Amb les tanques ja col·locades, la Guàrdia Urbana començarà a tallar carrers cap a les 12 del migdia i el circuit quedarà totalment blindat demà a partir de 2:15. La franja més restrictiva per la circulació serà, lògicament, entre les 4 de la tarda i 7:45, coincidint amb el desenvolupament de la cursa. Els ciclistes faran un recorregut de 19,6 quilòmetres que s'iniciarà al Parc del Fòrum i acabarà amb la pujada a Montjuïc davant l'Estadi Olímpic. El circuit afectarà la ronda litoral en el tram més pròxim al Besòs i passarà, entre altres, pels carrers Josep Pla, Rambla, Guipúscoa, pujarà al carrer Mallorca per la Pan i baixarà a Aragó pel Passeig de Gràcia. Un cop arribin al carrer Tarragona, els ciclistes enfilaran cap a Montjuïc. Al llarg del recorregut, l'organització ha previst 50 passos que es podran obrir en cas que sigui necessari, aprofitant que els equips surten cada 5 minuts per la contrarrellotge. També s'han instal·lat 3 ponts elevats per creuar, un a la Sagrada Família, al mig del circuit, i els altres 2 a Montjuïc. La normalitat de la ciutat es recuperarà progressivament a partir de 8:45 de la nit. A la Ronda Litoral es preveuen afectacions a les sortides o entrades 22, 23, 24 i 25.
11: I també us expliquem que l'assassinat a trets d'un menor de 15 anys dijous a la nit es considera una acció directa, segons els Mossos d'Esquadra, però no vinculen aquesta mort a l'enfrontament entre bandes, Sergi Bassoles.
15: L'assassinat a trets la nit de dijous d'un menor de 15 anys al parc de l'antiga fàbrica Pegaso marca un punt d'inflexió. Josep Lluís Trapero, director general de la policia.
16: L'assassinat d'un menor de 15 anys, òbviament, és una línia vermella de la màxima gravetat.
15: No estem davant d'un crim aleatori. Intendent de la prefectura, Toni Rodríguez.
17: No estem davant d'un fet aleatori, casual, d'un accident, d'una interacció que es va de mare. Treballem amb la hipòtesi inicial que sigui un fet que s'ha produït directament contra aquest menor.
15: La principal línia de treball és que es tractaria d'una revenja entre bandes juvenils, probablement pel control del territori on trafiquen amb droga.
17: Fa bastant de temps, vostès saben que al principi de la dècada del 2000 vam treballar intensament en aquest fenomen de les pandilles o de les bandes. Observem un cert repunt d'activitat en aquest àmbit, un cert repunt que ens ha interpel·lat i que ens obliga a monitorar, a treballar.
15: I mentre la investigació prossegueix, els Mossos advoquen un cop més per endurir les penes per narcotràfic i per la tinença il·lícita d'armes que hi va associada.
11: I per cert, segons La Vanguardia, una informació d'última hora, els Mossos haurien detingut una persona en relació al cas. I en clau política, els grups municipals assenyalen l'alcalde Jaume Collboni. Des de Junts asseguren que ha perdut el control de la ciutat. Pels comuns, la resposta del PSC és insuficient. I per Esquerra Republicana, el govern ha de prioritzar Barcelona. El Partit Popular, per la seva banda, demana la dimissió de la consellera d'Interior i del tinent d'alcaldia de Seguretat de l'Ajuntament. I 10 dies després del doble terratrèmol de Veneçuela, ja són més de 2.600 les víctimes mortals. Els equips de rescat continuen cercant supervivents a la desesperada. Algunes expedicions tornen a casa, com és el cas dels bombers de la Generalitat. El país sud-americà entra ara en una segona fase, la de reconstrucció. El govern ha activat el comitè d'emergència i demanen que es prioritzin les donacions econòmiques. Clara Ontanyón.
18: El conseller d'Unió Europea i d'Acció Exterior, Jaume Duch, ha explicat que ja ha conclòs la primera fase de la resposta, enfocada sobretot en treure persones de la runa. Ara, l'objectiu és activar convenis amb diverses ONGs i establir col·laboracions entre hospitals catalans i veneçolans.
19: I ara entrem en una fase en què el més important probablement serà com donar assistència a les víctimes, a les persones que han sobreviscut, i com començar a ajudar a la reconstrucció del país.
18: El conseller, a més, ha fet una crida a fer donacions econòmiques en lloc de materials a través de l'Agència Catalana de Cooperació i Desenvolupament.
11: En esports, Barcelona s'engalana per rebre el Tour. Primera etapa, una contrarrellotge per equip d'uns 20 quilòmetres amb sortida a les 5 d'aquesta tarda al Parc del Fòrum i arribada a Montjuïc. Més detalls, Jorge Agüero.
20: Aquesta contrarrellotge per equips tindrà un al·licient determinant per establir qui portarà el primer maillot groc i serà la pressa de temps individual, és a dir, per corredor, i no pas col·lectiva per equips en l'arribada a meta. Per tant, avui ja s'espera el primer joc d'estratègies entre els equips i especialment a sobre tindrà el focus l'equip UAE amb el seu líder Tadej Pogacar, que correrà enguany pel seu cinquè Tour, una fita que igualaria el rècord que guarden Antequil, Hinault, Eddy Merckx i Miguel Indurain. 11 espanyols en el pilot, 2 d'ells catalans, l'Abel Balderston i el Joel Nicolau, tots dos del Caja Rural. La principal base espanyola, però, és l'alacantí Juan Ayuso, cap de files de l'equip Lidl Trek.
11: És la veu de Bryan Adams, que aquesta nit ha ressonat al Festival de Cap Roig, primer concert de l'edició d'enguany, amb l'artista canadenc entregat no només al públic, sinó als bombers que treballen en l'extinció de l'incendi que afecta el massís de les Gavarres i als qui ha agraït tota la feina i l'esforç. Amb totes les entrades venudes, aquest ha estat l'únic concert que oferirà a l'Estat durant la seva gira internacional. Amb Bryan Adams ens acomiadem, ja ho saben, que passin un molt bon dissabte.

0: Són 2:15.
1: Edició cap de setmana. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Olga Rodríguez.
2: És que sabíem que passaria, no ens ve de nou. Ahir dèiem, ja està, ja el tenim aquí. La terra crema, nosaltres treballem en el camp i està tot sec. Per molt que hagi plogut, està tot sec, que és un polvorí les Gavarres. Molta pena i molta ràbia, perquè el món està cremant o s'està inundant. Vull dir, és un món boig, que és un capitalisme ferotge que no frena, però la naturalesa ens menjarà.
0: La natura ens menjarà, diu aquesta veïna de Calonge, la Núria Molla, pagesa, coneixedora de la terra, que viu amb impotència l'incendi que crema des d'ahir al Baix Empordà i amenaça l'espai natural de les Gavarres. Un foc causat per la mà de l'home, una negligència. La Generalitat ha obert un expedient informatiu a l'empresa de conservació de carreteres on treballa l'operari que va provocar el foc amb una serra radial. Els bombers treballen amb una superfície d'unes 2.400 hectàrees, però el potencial del foc pot arribar-ne a les 30.000. Ho advertia aquest matí el president de la Generalitat, que ha visitat la zona.
3: Tenim un incendi actiu amb una àrea d'actuació dels bombers d'unes 2.400 hectàrees i amb un potencial que podria arribar a 7.000 hectàrees i fins i tot, en el pitjor dels escenaris, a tot l'espai natural protegit de les Gavarres de 30.000 hectàrees. Per tant, estem davant d'un incendi preocupant.
0: Última hora d'aquest incendi, de les tasques d'extinció, el Bisbal d'Empordà és la Gemma Esteve amb el suport tècnic de l'Iker García. Endavant, Gemma.
4: Doncs sí, més de 500 bombers segueixen treballant sobre el terreny, intentant estabilitzar sobretot el flanc dret per evitar que el vent de marinada pugui empènyer les flames massís endins. Els bombers volien tenir-lo controlat al llarg del matí, però no ha estat possible per la irregularitat del perímetre, ens diuen. Aquest és un moment d'incertesa. A partir de les dues s'espera un canvi de vent, aquest que us comentem, i l'evolució de l'incendi dependrà sobretot de la intensitat i del comportament amb el que bufi. De moment, l'incendi ha afectat 2.200 hectàrees, el 97% d'aquestes hectàrees estan dins del massís de les Gavarres.
0: Gràcies, Gemma. Tornem de seguida amb tu. Mentrestant, a Barcelona respira avui accent francès amb la sortida del Tour de França 2026, que farà les tres primeres etapes en terres catalanes. Tot un esdeveniment que traspassa la

0: bastant purament esportiva. El pas del Tour per casa nostra es comptabilitza també en termes econòmics, però provoca mal de cap, sobretot en la mobilitat. Se'n queixen els veïns de les zones afectades. La FAP, la Federació d'Associacions de Veïns de Catalunya, de Barcelona, assenyala que sempre els toca pagar els plats trencats. A la dijous cap de setmana en parlarem amb el vicepresident de la FAP i portaveu de la Comissió de Mobilitat per conèixer de primera mà les reivindicacions dels veïns. I pel que fa a la vessant purament esportiva del Tour, Dani Esclusa, bon dia.
1: Bon dia, Olga. A les 5 i 5 minuts de la tarda es donarà el tret de sortida aquesta primera etapa de la ronda francesa, una contrarrellotge per equips de 19,6 quilòmetres que transcorrerà íntegrament pels carrers de Barcelona amb sortida des del Fòrum i arribada tocant a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Els equips sortiran amb intervals de 5 minuts i la gran atracció serà al final amb les sortides de l'equip Visma de Jonas Vingegaard i l'UAE de Tadej Pogacar.
0: I continua la calor extrema i encara n'arribarà més. A partir de demà arriba la segona onada de calor de l'estiu que ens acompanyarà, si més no, fins a mitjans de setmana. Emet Noelia García.
2: Cap de setmana amb calor i altes temperatures de Catalunya. Avui dissabte pugen els termòmetres especialment a l'interior. Màximes de 38 graus a Girona, 37 a Lleida i 32 graus a Barcelona i a Tarragona. Durant aquesta tarda, sol i cel clar o poc ennuvolat. Pel que fa al vent, destaquem tramuntana amb intensitat moderada a l'Empordà i mestral a Tarragona. És una informació d'AEMET.
0: Insistir en la necessitat extrema la prudència al medi natural davant la situació de risc extrem d'incendi forestal per les altes temperatures i aquesta onada de calor que arriba demà. I fem una ullada a les carreteres i a vies afectades per l'incendi de l'Empordà. Servei Català de Trànsit, Roger Serra.
3: Hola, bona tarda. Sembla que vol millorar el trànsit en aquesta xarxa viària, però encara hi ha alguns problemes. Per exemple, a l'extrem sud de Barcelona, aquest accident a les 32 a Cornellà de Llobregat, que talla carril en sentit sud, anant cap a Sitges, encara hi ha cua aturades d'uns 3 quilòmetres entre Esplugues i Cornellà de Llobregat. Això sortint de la ronda de dalt, C32, com us dèiem, en sentit sud, en sentit Sitges, i és a causa d'un accident. Millora molt el trànsit a l'AP7, hi ha aturades puntuals, un parell de quilòmetres a Granollers, en sentit nord, en sentit Girona, i a Martorell, en sentit sud, en sentit Tarragona, però, com dèiem, millora ràpidament el trànsit en aquesta autopista AP7. També a l'autopista del Maresme, ja només aturades al tram de Mataró, sentit nord, sentit Girona. Acabem parlant de l'incendi a la zona de les Gavarres. Doncs bé, mantenim aquestes dues carreteres locals tallades al trànsit, properes a Calonge, però és que, a més, queda restringit l'accés a l'entorn de les Gavarres a vianants i vehicles de dues rodes. De moment és tot des del servei català de trànsit.
0: Gràcies. Amb l'Albert Bacas als comandaments tècnics i l'Alejandro Pacho a control central, comencem.
4: Edició cap de setmana. Olga Rodríguez.
0: 12.000 persones de 7 municipis continuen confinades a casa seva a causa de l'incendi que crema des d'ahir al Baix Empordà amb afectació al Parc Natural de les Gavarres. Els bombers treballen en una superfície d'unes 2.400 hectàrees amb el neguit que el foc pugui devorar-ne moltes més. El foc ha arribat a alguna casa. Tornem a la Bisbal d'Empordà, on es troba el centre de comandament dels bombers i, pendents de tot plegat, la Gemma Esteve i l'Iker García. Gemma, tornem amb vosaltres.
5: Sí, doncs els bombers ens acaben d'explicar que no han pogut estabilitzar el flanc dret, un fet que els preocupa, diuen, sobretot amb l'entrada del vent de marinada a partir de les 2 de la tarda. Per evitar-ho, hi ha més de 500 efectius sobre el terreny. Asseguren que ara mateix estan en un moment crític, a l'espera de veure amb quina intensitat bufarà aquest vent i si tindran capacitat per contenir la línia de l'incendi i evitar que es descontroli i avanci massís endins. David Borrell és el cap del dispositiu.
6: És un perímetre molt irregular, molt mal cremat, a més, i per tant ens dificulta molt ens dificultarà molt, sobretot en el moment que entri la marinada, doncs aquesta tarda, el control i l'estabilització del flanc dret, que és la nostra prioritat.
5: És un incendi molt condicionat, per tant, al comportament del vent. Per això ens diuen no poden abaixar la guàrdia, perquè la situació aquesta tarda és d'incertesa total. Recordem que les Gavarres té un potencial alt de combustió, tal i com reconeixia el propi president Illa, que ja ha ordenat el tancament del massís.
7: Tenim un incendi actiu, amb una àrea d'actuació dels bombers d'unes 2.400 hectàrees i amb un potencial que podria arribar a 7.000 hectàrees i fins i tot, en el pitjor dels escenaris, a tot l'espai natural protegit de les Gavarres de 30.000 hectàrees. Per tant, estem davant d'un incendi preocupant.
5: En paral·lel, també treballen en el flanc esquerre, que no està estabilitzat i que aquest matí ha recorregut camí, ens diuen, però que a hores d'ara no els preocupa tant. Aquest és el que passa més a prop de les poblacions. Anir les flames d'un focus secundari van entrar dins el perímetre de dues urbanitzacions de Calonja, van calcinar alguns jardins i van cremar dues cases. Un centenar de persones han passat la nit al pavelló municipal. Des d'aquest centre de coordinació se segueixen fent moltes crides a la prudència perquè no hi hagi nous incendis, ja que podria no haver-hi capacitat de reacció. També s'ha demanat als veïns dels 7 municipis propers a l'incendi que respectin les ordres de confinament. En funció de com evolucioni aquesta tarda el foc, aquest vespre es veurà si cal adoptar noves mesures o si per contra es pot començar a desconfinar algun nucli de població.
0: Gràcies, Gemma. Qualsevol novetat ens demaneu pas. Les pluges de l'hivern han fet créixer la vegetació i ara tota aquesta vegetació està seca. La falta de neteja d'aquest sotabosc converteix tot plegat en una bomba de rellotgeria. Laura Hurtado.
8: Hem parlat amb la Núria Molla, veïna de Vall de la Conca del Tinar, a Calonja, que es dedica a la pagesia. En declaracions, aquesta emissora ha lamentat que ja fa temps que alertaven de l'estat del bosc.
9: El bosc no hi pots entrar, està deixat, és un polvorí, és llenya punta pala, està brut, no pots accedir ni a buscar bolets, o sigui, és horrorós, hi ha un abandonament brutal.
8: En la mateixa línia, el Consorci de les Gavarres reclama més recursos a la Generalitat i critica que el manteniment de la massa forestal depengui de fundacions privades o fons propis. Daniel Encina és president.
10: Ara s'ha demostrat, diu, que no està en condicions i necessitem, doncs, més ajuda i poder treballar-hi tots conjuntament, perquè s'ha demostrat en aquests 24 hores que el que ha fet el Consorci en fons propis, la Fundació La Petrera, que també va fer alguna actuació, i doncs han servit pels serveis d'emergències per poder arribar als llocs i poder actuar de forma més eficient.
8: Encina es considera que l'incendi ha evidenciat que s'ha anat tard.
0: Gràcies, Laura, no te'n vagis, perquè ha detingut un home, un adult, per la seva presumpta relació amb la mort d'un menor dijous a la nit a Barcelona.
8: El succés va tenir lloc aquest dijous cap a les 11 de la nit, moment en el qual els Mossos van ser alertats per diversos veïns que havien sentit trets en el parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera. Diverses patrulles es van activar i van localitzar la víctima de 15 anys al carrer en estat crític, que no va poder ser reanimada pels serveis sanitaris. Segons fonts policials, el detingut és major d'edat. De moment, el cos no confirma que es tracti d'un enfrontament entre bandes. La principal hipòtesi sobre la taula, segons va explicar aquest divendres la consellera d'Interior, Núria Parlon. Els Mossos asseguren que els fets són de màxima gravetat. Josep Lluís Trapero, director del cos.
11: L'assassinat d'un menor de 15 anys, òbviament, és una línia vermella, doncs, de la màxima gravetat, i, per tant, doncs, el compromís del cos policial en aquest sentit és total.
8: La investigació continua oberta i està sota secret d'actuacions.
0: La sortida del Tour de França des de Barcelona avui és un esdeveniment que traspassa la vessant purament esportiva. El pas del Tour per casa nostra es compta també amb termes econòmics i de problemes per a la mobilitat. A més, no és l'únic gran esdeveniment que acull la ciutat. Joaquín Calvente.
12: Tot un seguit d'esdeveniments massius a Barcelona han beneficiat el sector turístic, amb hotels i apartaments turístics freguen el ple de reserves i amb preus més alts per nit. Així ho afirma Roger Grau, director de l'hotel NH a la Rambla de Catalunya, en declaracions a la CN.
13: En principi no tenim identificades reserves que com a tal vinguin pel Tour, com podria ser equips ciclistes, per exemple, però sí que és veritat que hem notat un repunt de la demanda, tant a nivell de tarifa mitja com de número de reserves, que ens fa pensar que aquest event sí que ha tingut un event en la plaça.
12: Però l'impacte de la cursa s'estén més enllà de Barcelona, concretament al comerç i a l'hostaleria de municipis d'Osona, el Lluçanès, el Ripollès o el Baix Penedès, com explica la CN Daniel Bracer, de la PIMEC.
14: Ja fa temps que ho fan bullir, no? Estan preparant moltes activitats paral·leles a la sortida del Tour o que passin ràpidament els ciclistes per les seves poblacions, perquè és un esdeveniment que no se l'esperaven. Per tant, doncs, els ajuntaments, els casals, els restaurants, els establiments hotelers s'estan volcant per fer una promoció, tot i que sigui una cosa que sigui vista i no vista, no?
12: Des del Gremi d'Hotels de Barcelona consideren que l'impacte del Tour reforça l'estratègia de Barcelona cap a un model basat en menys quantitat i més qualitat, amb un millor retorn econòmic per a la ciutat.
0: Àlex Labat és vicepresident de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona i portaveu de la Comissió de Mobilitat de la FAC. Benvingut.
15: Gràcies, bon dia.
0: Us queixeu que sou els grans patidors de qualsevol esdeveniment que té lloc a la ciutat de Barcelona? Ha passat amb la recent visita del Papa, va passar amb la Fórmula 1 al Passeig de Gràcia i ara amb el Tour. Talls de trànsit, restriccions de la mobilitat, ja n'esteu farts.
15: Sí, estem al límit de tanta promoció turística, ja que l'actual massificació turística que està suportant la ciutat, i en especial alguns barris de la ciutat, està comportant que molts barris actualment estiguin col·lapsats.
0: L'èxit de la marca de Barcelona us suposa molts maldecaps al veïnat. Una de les vostres queixes és que no cal promocionar més la ciutat perquè no augmenti encara més aquest turisme massiu. I l'altra queixa que feu és que sembla que prevalen més els interessos econòmics i turístics que no passa el benestar dels ciutadans, que són els que hi viuen cada dia.
15: Nosaltres entenem que la marca de Barcelona no es té que promocionar més. Barcelona, al final, és una de les ciutats més conegudes del món. Actualment, durant aquest mes, hem tingut dos grans esdeveniments, el que ha provocat que encara més es promocioni la marca i que possiblement això provoqui un augment del turisme els pròxims mesos i anys dins de la ciutat, no? Llavors, nosaltres el que demanem és una reordenació de la taxa turística i que l'ingrés que es deriva d'aquesta taxa vagi dirigida a reduir les externalitats negatives que el turisme produeix a Barcelona. Actualment, el 75% de l'import que es recauda la taxa va dirigida al foment del turisme. Això considerem que no és correcte, ja que provoca que encara més hi hagi més turistes i que la massificació sigui més gran.
0: I una altra de les coses que poseu en qüestió és precisament el que costa un esdeveniment com aquest.
15: Correcte. Les primeres estimacions parlen de 20 milions d'euros, que és el que ha costat només el tour. Sobre la visita del Papa encara no tenim dades. Nosaltres el que demanem són auditories totalment independents que faci veure quin és el cost real d'aquests esdeveniments, però nosaltres entenem que no només és el cost econòmic, sinó és el cost que suporten els barris. Per exemple, hem tingut al barri de Sagrada Família o a Poble Sec, ara amb el tour, grans paralitzacions de l'entorn i grans problemes de mobilitat. Ja no tan sols per al vehicle privat, sinó per anar a peu, no? Perquè molts veïns del Poble Sec o inclús de Sagrada Família han tingut que voltejar tot el barri per anar d'un lloc a un altre, que en principi ho farien sense cap problema si no hi hagués aquest tipus d'esdeveniments.
0: Àlex Labat, vicepresident de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, portaveu de la Comissió de Mobilitat. De moment només li podem dir paciència, paciència als ciutadans i que no hagin de tornar a passar per circumstàncies com aquesta.
15: Sí, esperem que tardi una miqueta en arribar a aquests grans esdeveniments i que les administracions es centrin en el que és important, que és la vida dels ciutadans.
0: Molt bé, gràcies, Àlex.
15: Gràcies, una abraçada.
0: Continua el dispositiu per a l'erradicació de la pesta porcina africana centrat en la captura de porcs senglars afectats. Les restriccions afecten una vintena de municipis. Les autoritats reclamen la col·laboració ciutadana, però els veïns d'aquesta zona afectada es queixen de les mesures. Maria Gómez.
16: Todo es un misterio. No sabemos con cada animal encontrado muerto por la peste cuánto tiempo se mantendrá más el cierre del parque.
17: És en Jerry Haden, un veí de Collserola que des de fa més de 7 mesos s'adapta a les restriccions decretades per la Generalitat per intentar contenir el brot de pesta porcina. Entenen que hi hagi mesures de control, però denuncien algunes contradiccions.
16: Las patrullas de los forestales, las patrullas de la Guardia Urbana o los Mossos entran y salen del parque haciendo su trabajo como deben, pero tampoco limpian sus neumáticos al salir. Entonces están para arriba, para abajo todo el día diciendo a la gente en bicicleta que no puedan hacer lo mismo.
17: Els veïns volen recuperar l'espai natural, per això han engegat una recollida de signatures per exigir una Collserola oberta, segura i transparent.
16: En las últimas 3 semanas han encontrado 4 jabalís muertos solo en la riera donde vivimos nosotros. Y han venido y han sacado los animales, pero no han vuelto a decir, mira, murió por la peste o murió por otra enfermedad o por peleas entre machos. Entonces no tenemos información.
17: El calendari amb el que treballa el govern és mantenir les restriccions almenys fins a finals d'estiu. Un parc natural, el de Collserola, que està tancat i barrat des del passat 12 de març. L'objectiu, ens expliquen des del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, és evitar la mobilització dels senglars. En Raimon Roda n'és el director gerent.
18: El que es procura és que el senglar, que és vector i al mateix temps víctima de la malaltia, no sigui un agent molt propagador de fer-la extensiva en altres zones de Catalunya.
17: Roda confirma que alguns cadàvers de senglars es troben precisament en zones properes a les urbanitzacions. Altres danys col·laterals del tancament d'aquest parc natural és que la gestió forestal no s'ha pogut desenvolupar amb total normalitat, tampoc realitzar control de plantes o fer seguiments ecològics.
18: A nivell d'altres experiències europees, que s'hagi produït un brot en zona metropolitana hi ha molts pocs casos, i que a més dintre aquesta àrea metropolitana hi hagi un parc natural, és quasi, som quasi únics, és un cas únic.
17: Segons els sensors ubicats als accessos principals, els visitants del Parc Natural de Collserola s'han reduït en un 80%.
0: Madame Bovary, el mític personatge de Flaubert, es converteix en una òpera contemporània de la mà de la directora del TNC, Carme Portacelli, Agnès Valle.
19: ¿Qué le ocurre, madame? Pensaba que esta sería la época más feliz de mi vida.
20: Francament, és una dona que intenta ser feliç, no sap com ser-ho, no sap com fugir d'aquesta vida familiar, i en aquell moment l'única manera que té de fer-ho és tenir amants i amants i amants, pensant que l'estimen. Jo també crec que quan hi ha, com ella, una mica de carn podrida, els voltors sempre van a picar, o sigui que tota aquella gent que s'apropa a la carn podrida realment és igual de podrida, no? I ella no té gaire sort amb els amants, lògicament.
21: Carme Portacelli ja tenia aquest projecte entre mans abans d'entomar la direcció del TNC. El personatge d'Emma Rowell es troba més sola que mai, enfrontada a un cor de veus, el cor de la Monet, que la jutgen i la condemnen permanentment. Bovary adopta aquí el format d'òpera contemporània amb llibret de Michael de Kock i partitura del compositor belga Harold Noven, amb interpretació musical a càrrec de l'Orquestra Simfònica de l'ESMUC, amb direcció musical de Deborah Ballman.
20: Estic convençuda que sóc completament fidel al Flaubert, i de fet li van fer un judici, sabeu, quan va escriure la novel·la, perquè van dir que parlava d'una dona libertina, que no els agradava veure, però jo crec que no és una dona libertina, jo crec que és una dona que creu que amb l'amor se salvarà, i l'única cosa que fa és cavar la seva pròpia tomba, perquè aquesta manera d'estimar ni va amb ningú ni fa feliç a ningú, i a les dones menys encara, diguéssim.
21: Bovary, una producció de Carme Portacelli i Michael de Kock, que es podrà veure a la Sala Gran del TNC només els dies 4 i 5 de juliol dins el Grec.
0: I Canet de Mar es converteix avui en l'epicentre de la música en directe amb la celebració del Canet Rock Mas Soto.
22: El cartell que va exaurir les seves 25.000 entrades al mes de març en només 4 mesos compta amb bandes com Figa Flowers, 31 Fam, The Tyets, Buhos, Els Catarres, Els Amics de les Arts, Gina Està, Doctor Prats o La Fúmiga, que escolteu, que s'acomiada del Canet Rock en la seva retirada definitiva dels escenaris. Seran vells, precisament, amb els que el públic del festival veurà sortir avui al sol. Ens ho explica la seva directora, Gemma Recoder.
23: Creiem que serà un moment tremendo, que la gent prepari mocadors. Sabem que hi haurà moltes llàgrimes, tant a dalt de l'escenari com a baix. La Fúmiga, un grup estimadíssim i molt emblemàtic de Canet Rock.
24: No van per sombra, sombra, van de compres per botigues de souvenirs.
22: Molts d'ells arriben amb nous treballs o nous singles sota el braç, i altres debutaran a l'escenari del Pla d'en Sala, com és el cas de la mallorquina Maria Jaume i el seu pop electrònic d'autor. Un dels grups revelació dels darrers anys, la Ludwig Band, també hi seran presents. Dotze hores de música que comptaran amb la participació de DJs com DJ Trapella, DJ Cusú, Ernest Codina i Mont DJ.
0: Canet Rock, fins que surti el sol. I abans, el Tour de França, que arrenca avui a Barcelona amb una etapa contrarrellotge per equips, que començarà al Fòrum i acabarà a Montjuïc. Denis Clusa, bona tarda.
1: Bona tarda, Olga. La capital catalana està ja preparada per aquesta cita històrica, la primera vegada que viurà la sortida de la cursa ciclista més important del món, després de l'espectacular posada en escena del passat dijous amb la presentació dels equips a la Sagrada Família. Avui s'enceta la competició i seguint-ho fil per randa des de Montjuïc tenim el nostre home Tour, Jorge Agüero. Bona tarda.
2: Què tal, Dani? Molt bona tarda. Doncs sí, arriba el dia més esperat després d'any i mig que es va fer oficial aquesta gran part a Catalunya. Doncs avui ja arriba el tret de sortida. Explicava el Joaquín Calvente el que suposa per a la ciutat en termes econòmics aquest Tour de França. En els esportius direm que hi ha més de 3.000 periodistes acreditats, així que suposa posar Barcelona i Catalunya en l'escaparat mundial. 17 hores, 5 de la tarda, contrarellotge per equips. Aquesta és la primera cita. Neix al Parc del Fòrum, puja pel Poble Nou, travessa la Verneda, el carrer Mallorca, la Sagrada Família, passa també pel Passeig de Gràcia, carrer d'Aragó, fins a arribar a Plaça Espanya, i a partir de llavors, doncs, el moment clau d'aquesta primera etapa d'aquesta contrarellotge per equips. La pujada a Montjuïc pel Passeig de Santa Madrona i la carretera de Miramar, seguint per l'avinguda de l'estadi i al final al Passeig Olímpic, és a dir, a esquenes de l'estadi Lluís Companys. Serà el moment clau, dic, la pujada, perquè avui la pressa de temps serà individual, és a dir, per cada corredor i no conjunta pels equips, tot i que sigui una contrarellotge per equips. Per tant, doncs veurem quines estratègies doncs es fan servir des d'avui, i passades les 7 de la tarda doncs ja hauran desfilat els 23 equips. Tindrem també el primer maillot groc d'aquesta edició del Tour de França, el primer equip en desfilar, per cert, el Caja Rural, amb la doble representació catalana que tenim en aquest Tour de França, l'Abel Balderston i també el Joel Nicolau. Seran els primers, els últims, l'UAE del gran favorit Tadej Pogačar. Demà, recordo, segona etapa, aquesta ja lineal, entre Tarragona i Barcelona, i la gran de part, doncs, clourà amb la tercera etapa, amb sortida des de Granollers, i ja aquesta ja, doncs, acabarà en sol francès, a les Angles.
1: Veurem qui acaba de groc avui. Jorge, pel que fa a la competició pura i dura, tenim els dos grans noms de sempre sobre la taula, evidentment Tadej Pogačar i Jonas Vingegaard, però més enllà d'aquests dos, hi ha altres ciclistes joves que prometen donar guerra.
2: Sí, especialment un que és francès, que és el que més engresca l'afició francesa, el Paul Sechas, corredor de 19 anys del Decathlon, que fa el seu debut en guanyar el Tour de França i que ve de fer una molt bona temporada destapant-se, també per suposat doncs noms ja una mica més contrastats com Remco Evenepoel, com també el seu company d'equip al Red Bull Bora, Florian Lipovic, i per suposat doncs també la principal base espanyola que veurem que fa en aquest Tour de França, l'alacantí Juan Ayuso, que arriba com a cap de files de l'equip UAE. Està, sens dubte, ben servida l'emoció i, com dic, una representació catalana amb només dos corredors, tots dos al Caja Rural, l'Abel Balderston i també el Joel Nicolau, que tots dos no ens tractaran de fer-li un cop de mà al seu cap de files, Gaviria, el colombià, i també, per suposat, i en la mesura del possible, doncs de grata alguna etapa.
1: Sens dubte, estarem pendents, Jorge, del que és el gran esdeveniment esportiu del dia i de la setmana a casa nostra. Moltes gràcies, Jorge.
2: Gràcies, fins ara.
0: I parlem ara de futbol, perquè aquesta matinada hem viscut els últims partits de 700 de final del Mundial, Argentina i Colòmbia classificades, i avui comencen els vuitens de final.
1: Emocions fortes les viscudes aquesta nit amb la campiona del món, Argentina, patint fins l'últim moment a la pròrroga, i Colòmbia guanyant per la mínima la selecció de Ghana. Avui, com deies, s'enceta la ronda de vuitens de final. Ens ho explica tot, en aquest cas, el nostre home mundial, Germà Garcia. Bona tarda.
3: Què tal, Dani? Bona tarda. Sense cap mena de dubte, aquest serà el mundial que passarà a la història per ser la rebel·lió dels petits, demostrant que les seleccions a priori més febles poden plantar cara perfectament als grans favorits. I tot això ve a col·lació del que va succeir ahir en els últims partits corresponents als setzens de final, perquè, per exemple, la selecció d'Argentina va tenir que suar de valent per eliminar Cap Verd, que ja va empatant el primer partit, recordem, contra Espanya en la fase de grups. Va tenir que arribar fins a la pròrroga per tal d'eliminar-los amb un partit bastant mediocre dels argentins. Va marcar Leo Messi el primer gol, va marcar Lisandro Martínez també el segon, i després doncs va arribar la reacció de Cap Verd amb gols que va marcar Deroy Duarte i López Cabral per portar-lo a la pròrroga. I va tenir que ser en el minut 111 quan amb un gol en pròpia porta va donar el passi als argentins, amb una gran actuació una vegada més del porter de Cap Verd, Bosigny. Catalunya. Els altres partits disputats en la jornada d'ahir, de matinada, Suïssa va eliminar Algèria per 2-0. Austràlia i Egipte van tenir que arribar als penals. Va passar Egipte per 4-2 en els penals després que els 90 minuts acabessin i la pròrroga amb empat a 1. I per últim, ja d'aquesta matinada, Colòmbia va eliminar Ghana amb un gol de John Arias per 1-0. D'aquesta manera tenim que avui comencen els vuitens de final amb el següent menú. Avui tenim dos partits, cada dia hi haurà dos partits, algun d'ells seran també de matinada a hora nostra, a Houston a partir de les 7 de la tarda, Canadà-Marroc, a Filadèlfia a partir de les 11 de la nit jugaran Paraguai i França.
1: Moltes gràcies, germà. Sens dubte, Olga, un mundial que ens està deixant moltes sorpreses. Veurem què és el que succeeix en la jornada d'avui.
0: I en el món del motor, aquest cap de setmana es disputa el Gran Premi de Gran Bretanya al circuit de Silverstone i fa uns instants ha finalitzat la cursa sprint.
1: Amb victòria del líder del campionat, Kimi Antonelli, per davant de Lewis Hamilton, Carlos Sainz ha acabat 17è i Fernando Alonso 20è. Aquesta tarda a les 5 la classificació i demà a partir de les 4 de la tarda la cursa llarga al circuit de Silverstone. I avui tenim com a protagonista un dels noms propis de l'actualitat del futbol sala català, Pol Pacheco, i és que aquesta passada setmana es va confirmar que l'ala d'Esparreguera deixava el Barça per fitxar per l'indústria Santa Coloma i el nostre company Àlex Carazo ha estat conversant amb ell. L'escoltem.
4: Amb Pol Pacheco, en el seu retorn a CatGas Santa Coloma. Pol, què tal? Bona tarda.
5: Bona tarda, què tal?
4: Imagino que il·lusionant, no?, de tornar aquí a Santa Coloma.
5: Sí, molt, molt, amb moltes ganes, disfrutar, he estat aquí ja fa anys, vaig disfrutar molt, vaig créixer com a jugador i ara més madur, torno a casa, amb un gran projecte, agraït a Julio i a CatGas per l'esforç que han fet per mi i, bueno, amb ganes de començar i de fer tots aquests anys que tinc de contracte, grans temporades.
4: Imagino que ara en el teu retorn et trobes un club diferent, no? Just en el canvi de presidència, no sé la confiança que t'ha donat el nou president, com han sigut les negociacions per tornar?
5: Bueno, sí, crec que és un projecte que comença des de zero, crec que la gent que està dins del projecte tenen moltes ganes de créixer junt amb el club. Julio sobretot està fent un esforç molt gran i crec i confio i ho veig que indústria es donarà molt que parlar. Amb la incorporació també de CatGas crec que fem un salt important i, bueno, ja et dic, crec que serà un projecte que si les coses es fan bé, que es faran. Veurem un CatGas Santa Coloma en els pròxims anys en bones posicions.
4: Aquesta és la missió de quedar més a dalt possible. No sé quins són els objectius, has parlat ja amb el nou entrenador.
5: Bueno, els objectius, hem de ser conscients que al final els últims anys del club és sobretot sempre mantindre la categoria, però bueno, al final, com et dic, comencem un projecte nou, la gent està amb moltes ganes, molta il·lusió, i els objectius són primer aquests que et dic, està clar, però també s'ha de veure una mica més i crec que l'equip que s'ha configurat al final és per intentar donar una passa més endavant. I amb el míster, bueno, tinc la sort que el conec, hem parlat una mica, jo també fins fa pocs estava encara acabat la temporada amb el Barça i llavors ja ens hem dit que aquesta setmana es trucarien, però tant ell com jo al final tenim molt bona relació i volem el millor per l'equip.
1: Gràcies, Àlex. Doncs fins aquí els esports.
0: Gràcies, Dani. Arribem a les 2 en punt. Acomidem l'audiència de Ràdio Nacional i de Ràdio 5, que passen a escoltar el diari de les 2, i nosaltres continuem a Ràdio 4 amb el resum de l'edició cap de setmana.